Colòmbia, la National Endowment for Democracy. Tots van perdre quan tot el poble de Venezuela es va aixecar contra el cop d'estat. I aquí diu que s'ha acabat la història i que no assistim mai a victòries populars contundents, s'amarguen. Hi ha llavors d'esperances farcides arreu i el 14 d'abril de 2002 va ser una llavor que segueix germinant.

0: escutat Radio Albigès, la radio collective d'Axiu Lucau de Gelutarn, en ondas de segur.
1: Eix altre que respunyo.
0: 95.4 e 104.2 sus la Pan de FM. Escutat

Ara muntanha mamaire, ara muntanha, ara muntanha mamaire, ara muntanha, ara muntanha, can joguen de piulum mamaire.